0: Más de uno, Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
1: La localitat de Begís estudia demanar la declaració de zona catastròfica després de sofrir una tempesta torrencial. Bona vesprada, tempestes que especialment en la província de Castelló es podrien registrar també esta vesprada i no sols pluja, les previsions apunten a una pujada important de les temperatures, especialment a partir de dimecres amb vent de ponent. En seguida ampliem esta informació i també parlem de violència masclista, de vivenda i de música. Ho fem fins a les 2 en punt. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. El municipi de Begís, a la comarca de l'Alt Palància, recupera a poc la normalitat després de la tempesta torrencial que va provocar este dissabte el col·lapse en un pont i la paret d'un veí, inundació de cases i el propi ajuntament, a més de la pèrdua total de la collita al camp. No descarten, com es dèiem, demanar la situació de zona catastròfica. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
2: Només en una hora van caure 123 litres, a més de ratxes de vent de fins a 100 km hora i una pedregada de gran grandària. María José Madrid és l'alcaldessa de Begís.
3: Esto no había pasado nunca aquí, ¿eh? Esta cantidad de agua, cuando la dana del barranco del Pollo y tal, aquí cayeron 300 litros. Pero no cayeron tan mal como ese sábado. El problema de este sábado es que una lluvia con granizo dos horas seguidas, porque solo duró dos horas, si esto dura más horas, hubiera sido bastante más catastrófico. Pero bueno, estamos haciendo relación de daños, yo lo enviaré y es el ministerio quien determina si es o no es zona catastrófica. Sí.
2: Encara que no van a haber ferits, la tempesta va provocar a més danys en vehicles, despreniments, destrosses en camins, problemes en les canonades, talls de llum i de cobertura telefònica.
1: Gràcies, Lorena. I després de les tempestes que han tingut lloc, com escoltàvem este cap de setmana a la província de Castelló, l'Agència Estatal de Meteorologia apunta que avui s'espera un dia típic d'estiu amb temperatures altes però normals per a esta època de l'any, i on tampoc es descarten precipitacions a la província de Castelló i interior de València. Andreina Prieti.
4: El delegat de AEMET en la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, adverteix d'un canvi en el temps respecte a aquest passat cap de setmana que va registrar tempestes molt fortes en municipis de la província de Castelló com Begís o Castellfort.
5: Durante este fin de semana hemos tenido bastante actividad tormentosa, muy focalizada, pero para esta semana lo más significativo va a ser que a partir del miércoles vamos a tener una situación de vientos de poniente, especialmente en la provincia de Valencia, con temperaturas muy altas, posiblemente superemos los 40 grados.
4: Davant l'augment de les temperatures, la Conselleria de Sanitat ha decretat per avui el risc roig per calor en municipis de 14 comarques de la Comunitat Valenciana, després d'una primera quinzena d'agost que ha deixat 64 morts atribuïbles al calor en la Comunitat Valenciana. Tamayo apunta que les temperatures seran més altes a partir de dimecres.
5: Temperaturas que vamos a tener, ya digo, asociados a estos vientos de poniente, pues van a ser temperaturas muy altas, que pueden estar pues por encima o cerca o incluso por encima de los 40 grados en puntos relativamente próximos al litoral o incluso en los puntos del litoral. Por supuesto, entonces, estas situaciones con temperaturas altas, vientos y humedades muy bajas pueden ser de un alto riesgo para la generación de incendios forestales.
4: D'altra banda, el nivell de preemergència per risc d'incendis forestals és alt en tota la Comunitat Valenciana.
1: Un estudi liderat per la Universitat Politècnica de València conclou que les estadístiques policials no reflecteixen tota la violència que pateixen les dones al carrer. L'estudi, publicat en la revista Cities, ha analitzat la situació a València, a Toluca, a Mèxic i a Dublín, a Irlanda. Alejandra Carrillo.
6: La investigació demostra que combinar els registres oficials amb informació aportada per la ciutadania i publicacions en xarxes socials permet detectar zones en los, on les dones se senten insegures, encara que apenas existixen denúncies. La investigadora Ana Belén Anquela i primera autora de l'estudi explica les eines utilitzades durant aquest projecte.
7: Lo que hacemos es combinar distintas fuentes de información, porque cada una nos cuenta una parte de la historia. Tenemos información oficial sobre incidentes relacionados con la violencia contra las mujeres, pero también escuchamos directamente a ellas a través de mapas participativos, donde señalan los lugares en los que se sienten inseguras. Completamos esta información con datos de redes sociales.
6: Entre los autores se troba también Sandra Hernández Cetina, investigadora de la Universitat Autònoma del Estat de Mèxic i doctoranda en la UPV, qui destaca que l'objectiu és transformar les experiències quotidianes de les dones en informació útil per a identificar patrons i contribuir al disseny de polítiques públiques.
8: A través de la ciencia ciudadana y la inteligencia geográfica pudimos transformar esas experiencias en evidencia espacialmente explícita, es decir, podemos identificar patrones territoriales que de otra manera permanecerían invisibles. Esto ha permitido demostrar que las vivencias cotidianas también constituyen una fuente válida de conocimiento.
1: I els col·lectius LGTBI d'Alacant s'estan organitzant per a concentrar-se davant dels jutjats, els quals exigeixen que tinguin en compte l'orientació sexual del jove de 27 anys que va morir després de ser agredit per un altre de 22 en una parada del tram d'Alacant. Consideren imprescindible que la possible motivació homòfoba dels fets siga investigada amb absoluta serietat. Alacant, Juan Carlos Fresneda.
9: El portavoz de Alicante Entiende, José Ramón Samper, insiste en que la violencia contra una persona por su orientación debe ser identificada e investigada. Por eso no quiere que en este caso concreto se quede en un segundo plano.
10: Que la homofobia siempre

0: Denuncia que la pujada del preu de l'habitatge protegit aprovat pel Consell de Pere Llorca dificulta encara més l'accés a les famílies valencianes a una vivenda.
1: La portaveu adjunta socialista en les Corts, Maria José Salvador, assegura que un habitatge protegit de 90 metres quadrats pot aconseguir ja els 231.000 euros, la qual cosa suposaria una hipoteca de quasi 900 euros al mes durant 25 anys si el banc finança el 80%. La socialista reclama al Consell que retire la pujada i advertix que no serveix de res contribuir a habitatges si les famílies valencianes no poden comprar-les.
2: El Partido Popular está abordando la política de vivienda desde el negocio y no desde el derecho. De manera sistemática, en todas las decisiones que están tomando, están pensando en los intereses de los constructores y no en los intereses de aquellos valencianos y valencianas que necesitan acceder a una vivienda protegida.
0: I en clau sanitària, l'Hospital General Universitari d'Elx ha realitzat amb èxit un procediment especialitzat per a tractar la retinopatia de la prematuritat en un nonat de tan sols 24 setmanes de gestació. L'objectiu de la intervenció és preservar la visió del bebè i evitar possibles seqüeles irreversibles. Cristian Fernández és cap d'oftalmologia de l'Hospital d'Elx.
3: El manejo de estos niños altamente prematuros es muy complejo, sobre todo cuando hay que aplicar tratamientos invasivos, y aquí la colaboración entre los distintos profesionales de ambos servicios pues ha sido fundamental para poder realizar el tratamiento con la mayor garantía y seguridad posible. Y el objetivo fundamental es, por un lado, obviamente dar a estos niños una oportunidad de salir adelante y hacerlo con viabilidad, tirar a que el día de mañana puedan tener una buena calidad de vida y sobre todo una buena agudeza visual.
4: Y hay llocs que no s'expliquen, se senten, els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
0: I amb la Comunitat Valenciana en alt risc d'incendis forestals, la Generalitat ascendirà fins als 500.000 euros la dotació destinada al control de la vegetació mitjançant la ramaderia extensiva.
5: Aquestes ajudes de 8.000 euros de màxim anual per beneficiari tenen per objectius protegir les muntanyes enfront del risc d'incendis i contribuir al manteniment de l'activitat econòmica en el medi rural. Així ho ha confirmat el vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Vicent Martínez Mus.
6: És una ferramenta que ja existia, que ha existit tota la vida, que necessita en aquests moments algo d'incentiu per tal de servir a que els ramaders que es dediquen a aquest tipus d'activitats tinguin aquest suport per a mantenir aquesta activitat, que té molts beneficis, però un de tants i el més important a la vegada en aquests moments és la prevenció d'incendis. Fan de manteniment d'àrees de tallafoc.
0: Esta vesprada comencen els primers concerts del cartell del Festival de Rototón Sant Plaix de música reggae a Benicàssim, que ahir va obrir les seues portes. L'organització preveu reunir al voltant de 25.000 persones al dia. En quant a l'horatge, com els hem dit, la setmana en la Comunitat Valenciana comença en temperatures en ascens i amb probabilitat de ruixats localment forts, acompanyats de tempesta. A partir d'esta vesprada arribem a les 2. Adeu.
7: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
8: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. 19 días de crisis migratoria en Ceuta y el hartazgo de los ceutíes va a más. La crisis no desaparece ni se ve una solución en el horizonte próximo, así que el problema se ha instalado en la vida cotidiana de la ciudad autónoma, decepcionada, muy decepcionada y con un sentimiento de desamparo por falta de soluciones. Pedro Sánchez sigue gestionando el problema desde Lanzarote. Arrancaba la semana con la segunda reunión telemática de estos 19 días, encuentro con 7 ministros de su gabinete, entre los que, por cierto, no ha estado la responsable de Sanidad, para coordinar actuaciones, que se ha traducido en un escueto comunicado en el que afirma que el Gobierno ha analizado el refuerzo de la seguridad y la atención a los migrantes. Las soluciones no llegan y Ceuta teme que cuando pase agosto, cuando el foco mediático se dirija a otros horizontes, se olviden de ellos. Ceuta está harta y se le acaba la paciencia.
9: Onda Cero. Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.
10: Los ciudadanos se preguntan y el gobierno de la ciudad también se pregunta cuál es la razón de que no se actúe con la contundencia debida. En mi humilde opinión caben tres posibilidades. La primera, ineptitud, sería muy grave. La segunda, irresponsabilidad, sería aún más grave que la primera. Y la tercera, la que desearía de corazón que los hechos descartaran para no molestar al vecino, No se